0: la posta per unes festes responsables, respectuoses i lliures de violència masclista. Els punts violeta i lliures d'addiccions s'establiran al recinte de la marxa el 5, el 6 i el 12 de setembre durant les sessions musicals dels DJs i el 9 de setembre a la festa de disfresses de la Comissió de Penyes a la plaça Major, per tal de fomentar que es gaudisquen totes les festes de forma segura i igualitària. No dubtes en acostar-te i participa. L'Ajuntament de Vila-real us desitja bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
1: Da Capo, tu pizzería de calidad en Oropesa, Castellón, Benicàssim y ahora también en el centro de Castellón, en calle Escultor Viciano. Ahora ya no tienes excusa para disfrutar de nuestras pizzas artesanales, con los mejores ingredientes y una masa única y crujiente. Ya sabes, acércate a uno de nuestros locales o pide por delivery. Da Capo Pizza, ahora en el centro de Castellón.
2: Diseño que inspira,
3: climatización que cuida
2: y refrigeración que no olvida. Con Climafred Control,
3: haga frío o haga calor, siempre Climafred Control.